0: Ja ho he mongeix, no, pavi, com jo us embriqué la pialava aquí, la xin.
1: Pensa, te segurer, te trompa, coi paier.
0: A coi paier, te dic, coi paier, que la fai la morella. Va a veure que la vai a sabar, com a...
1: Ah, possible.
0: Com a l'eix l'ondo, gavi.
2: Que jo he sopa de dansar, podes cantar uno, sense un pot oi, si tu veus.
0: Voilà. Ara, pues, que la morella, perquè la fa que tu avió, a veure.
1: No hi va.
0: Voilà.